Hola, hola, què tal? Bon dia, buenos días. Comencem aquest dimarts, és 25 d'agost de 2026, amb les piles carregades, amb tota l'actualitat de Xàtiva. I bueno, és que l'estiu va entrant en la seva recta final, com bé estava dient des de Madrid, és que bueno, ja van començant a comprar les motxilles, els babis... I bueno, mentre això arriba, nosaltres continuem així, fent-vos companyia tots els matins. I ho fem amb 32 graus des del centre de Xàtiva. Sempre ho sabem, gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho, l'Albereda Jaume I. Així que si ja esteu treballant, ja si aneu de camí, si esteu fent les primeres compres del dia, si encara gaudiu d'uns dies de vacances els últims, o simplement teniu la ràdio posada de fons a casa, pues molt bon dia i gràcies per estar, per sintonitzar-nos. Comença el dimarts, comença el nostre Hoy por Hoy. Una pausa i tornem.

0: Una setmana més tornem a obrir esta finestra per parlar d'una qüestió que ens afecta a tots, els residus, el reciclatge i com podem fer les coses bé des de casa. Ho fem amb els nostres companys de Ràdio Ontinyent, com sempre, Miguel Coy, bon dia, què tal?
1: Hola, Carla, què tal? Molt bon dia.
0: Bueno, avui volem centrar-nos en un servei que tenim molt més prop del que pensem, els ecoparcs mòbils. Mm. És un recurs que ens facilita molt la vida a l'hora de desfer-nos d'aquells residus que no sabem mai exactament on hem de portar. Per això, saludem també des del Consorci a Carmina Calabuig, educadora ambiental del CORC. Com estàs, Carmina?
2: Hola, bon dia, molt bé.
0: Bueno, conta'ns, què és exactament un ecoparc mòbil i per a què serveix?
2: L'ecoparc mòbil és el mateix que l'ecoparc fixe, però, com la seva pròpia paraula indica, és mòbil, va manejant-se per diferents ciutats i municipis del nostre àmbit i apropa el servei de recollida de residus als ciutadans.
1: I aquest ecoparc mòbil, quins tipus de residus poden portar? Els mateixos que els altres ecoparcs que no són mòbils o com és això?
2: En principi es poden dur els mateixos residus. El que recomanem és, si són molt voluminosos, apropar-te a l'ecoparc fixe. Per exemple, un moble, tens la recollida municipal, que pots telefonar al teu ajuntament, o pots apropar-te tu a qualsevol dels 21 ecoparcs fixes que tenim en el cor. En els mòbils, arreplegaríem allò més xocotet, com poden ser piles, càpsules de cafè, tant metàl·liques com de plàstic, tot tipus de roba i tèxtils.
1: Un moment, Carla, perquè no, és que vull ratificar una cosa que acaba de dir Carmina, perquè tinc un amic que és molt cabut, i jo li vaig dir l'altre dia, és de veres això que dic, l'altre dia me va preguntar, val, i les càpsules de cafè on van? Dic, a l'ecoparc. Com van anar a l'ecoparc? Si, tal? Jo, que sí, a l'ecoparc. Per favor, Carmina, pots repetir això de l'ecoparc, que aquí deia constància públicament?
2: Sí, a veure.

0: depenent de la quantitat i sempre tancat. Poden ser olis d'oliva o olis de la llauneta que ens sobra del...
1: O sigui, tot tipus d'olis.
0: Sí, sí.
2: Val. I després estan els aerosols, estos, els pots, jo crec que hi ha més dubtes, no? Tema de pintures, els xicotets en vasos de productes químics, quins podem portar i com els hem d'entregar, de quina manera, per no liar-la, clar.
0: Qualsevol tipus de aerosols podem dur-lo. Sí que és de veres que hi ha unes botelletes que són de gas, no sé si conegueu per als càmpings.
1: Sí, clar.
0: Bueno, això no podem recollir-ho en els ecoparts perquè, diguem, són explosius.
1: Te'l refereixes al camping gas?
0: Exacte, sí. La botella de camping gas sí que les ferreteries te les, bueno, te les canvien, però després hi ha unes botelletes que són uns aerosols, com, no sé, són xocotetes, que aixes haurien de dur-les on les comprem, bàsicament, perquè l'ecoparc, al ser un poc explosiu, no recollim. Igual com els cartutxos de caçadors, tampoc podem de recollir-ho.
1: Clar, i per a no equivocar-nos, hi ha algun residu que la gent pense que pot portar a l'ecoparc mòbil, però que en realitat no està admès?
0: Ja t'ho dic, això, les botetes del càmping ens ho pregunten molt, i residus de casa també, per exemple, medicaments, no podem dur cap tipus de medicament. I hi ha alguns, per exemple, l'oralita, que...
1: Clar.
0: I això tampoc podem dur.
2: Ostres, clar. Ostres, clar.
0: I hi ha alguns que no. Els restes de menjar, que ara tenim el contenidor marró, tampoc podem dur, aunque siguen domèstics.
2: Tot això, mira, bona pregunta. El tema d'orgànic, això no, l'ecoparc no, no?
0: No, l'ecoparc, el fixe arreplega poda. Si tens un camp i fas poda, sí que pots dur la poda. Però, per exemple, si són palmeres, has de demanar un permís, perquè si duen la plaga del picudo, bueno, hem de fer una autorització especial...
2: Sí.
0: I és un poc complicat.
2: I quan anem a l'ecoparc, en este cas el mòbil, i és que tinc molta mania amb això, hem de portar els residus separats o preparats d'alguna manera, o com?
0: Si el dus separat d'alguna manera en bolses, és més fàcil a l'hora de depositar-los, però allí els operaris ja es separen en categories.
2: Val. Perfecte.
0: Si el que és important dur sempre és el DNI, bueno, o saber-te el DNI, del qui va el rebut, el nom de qui va el rebut.
1: Clar.
0: Perquè al depositar coses en qualsevol ecoparc s'acumulen en punts i després te fan un descompte a lo que és la taxa.
2: Espera't, doncs mira, això és molt interessant, perquè jo, per exemple, que visc de lloguer, clar, el rebut anirà al nom de la meua casera, en este cas. N'hauria de donar el DNI seu per a que contara per a la factura de tal, o de la taxa?
0: Exacte.
2: Vale.
1: Això és interessant.
2: Pues no m'ho sé, veus? No m'ho sé. Ja li pregunto.
1: Sí, jo igual, no sabia. No,
0: sí, li poso un permís i dir-li que espera això.
1: Clar, sí, les persones que viuen de lloguer. Clar, i una altra cosa important. Realment, això està prou clar, no? Però què guanyem, tant nosaltres com el medi ambient, quan portem aquests residus a l'ecoparc en lloc de tirar-los pues, a un contenedor convencional?
0: Vale, quan ho tirem a un contenedor, que és la fracció resta, eixa va a una planta de classificació i ahí s'intenta separar el que... Si és una roda, es pot separar bé, però, no sé, imagineu-vos una pila que és més xocoteta, no es pot separar. I hi ha ordinadors o detectors que sí que poden fer-ho, però sempre passa alguna cosa. I això va a depositar-se a un abocador. Un abocador, al final, té un... És un lloc que és limitat, vull dir, no és infinit. Ahí es deposita i esperem, pues, això, a que se descompongo, però no arriba a fer-ho. Una pila, imagineu-se, que pot contaminar molt.
1: Sí.
0: I si ho depositem als ecoparcs, automàticament se'n van a gestors autoritzats que gestionen i tornen a... El que es pot reciclar es torna a reciclar i es torna a convertir en altres piles o cablejat o que siga.
2: I el tema dels ecoparcs, clar, estem parlant dels ecoparcs mòbils, que, com la paraula indica, no estan quietets, saps? Com pot saber un veí quan estarà l'ecoparc mòbil al seu municipi, on estarà ubicat, en quin horari tindrà? Com podem saber això, Carmina?
0: Vale, al nostre web podeu consultar-ho. Tenim 11 rutes mòbils, però no vol dir que són les que siguin 11... En 11 dies concrets. Cada ecomòbil du una ruta diferent i a la setmana estan diferents jocs. Podeu consultar-ho tot al nostre web. I també ara tenim el canal de difusió de WhatsApp, que podeu vosaltres, si us connecteu,

0: ahir donem informació, per exemple, ara quan ha hagut excés de calor o pluges, hem cancel·lat alguns, ahir es podem informar directament de que pues, no prestarà servei perquè siga.
1: I la direcció per a trobar la web o per unir-se al canal de difusió?
0: Sí, el canal de difusió és Consorci de Residus UB5 a WhatsApp, i també el podeu trobar en xarxes socials, vam fer difusió també del canal, i en la nostra web és consorciresidus.org.
1: Carmina, pues, si haguem de donar un consell als nostres oients, perquè a partir d'avui facin un millor ús dels ecoparts mòbils, quin seria?
0: Un consell? Que intenten separar-ho tot, perquè... Les cosetes més, no sé, que nosaltres pensem que no pot tindre una segona vida, sí que té. Per exemple, hem parlat de la roba, però la gent es pensa moltes vegades que la roba ha d'estar bé. No és necessàriament ha d'estar bé. Nosaltres treballem amb un gestor que, aunque estiga mal, o tot, per exemple, tovalloles que ja no utilitzem perquè pues, estan descolorides, la goma s'ha passat, tot això té una, es pot reciclar.
1: O sigui, hi ha un munt de coses que són reciclables, clar.
0: Sí, sí, sí.
2: També la roba la puc portar a l'ecopar mòbil?
0: Sí, sí.
2: Ah, val.
0: Sempre diguem que si aneu a dur molta quantitat d'alguna cosa, si podeu preavisar...
2: No cregues.
1: Clar, perquè hi ha un límit, hi ha un llibre de coses que pots portar.
0: Sí, hi ha límit. I en els ecopars mòbils, al ser la capacitat més xocoteta, si podem avisar la setmana d'abans, mira, la setmana que ve te duré pues, més volum de roba.
1: Perquè vingui preparat, clar.
0: Sí. I també podeu trobar al web tot el que podem dur, des de bateries, xocotetes, electrodomèstics, tot. Podem, ahir també hi ha una taula que podeu veure els límits que tenim per a l'acceptació al dia.
1: Que bé, o sigui, ho tingueu tot a la vostra web.
0: Sí.
2: Fantàstic, doncs... A veure, anem a dir, jo no tinc més dubtes, però és mentira, saps? El que passa és que tampoc podem estar així tot el matí preguntant-li a Carmina i fer-li un tercer grado, saps? Sí, d'esta manera, però jo crec que ha quedat prou clar. I és de veres que jo he entrat a la web abans de començar esta secció d'avui i és de veres que hi ha un munt de... per una muntona de coses... que la gent jo crec que no té molt clar que això es pot reciclar o donar-li una segona vida, no? Sí. I jo crec que és molt interessant entrar a eixa web i saber exactament què és el que podem dur i què podem portar tant a l'ecoparc mòbil com a l'ecoparc fixe. I jo crec que és molt interessant.
1: Sí, exactament, Miguel. Acaba d'entrar a la web, estic així pegant una miradeta i la veritat és que ho tenim molt ben repartit. Així que convidem a tots els oients, tant de Ontinyent com de la Vall d'Albaida, de la Costera, de tots els que estiguin escoltant-nos, que entren a la web i puguen saber què poden portar a l'ecoparc mòbil, inclús a l'ecoparc normal, que està bé saber-ho.
2: Sí, senyor. Doncs, Carmina, moltíssimes gràcies. Tornarem a parlar... Tu tornaràs, com diu aquella, sí, 15 dies. Sí, tornarem a parlar de les cosetes que podem reciclar i tots els residus per a fer una millor gestió, que és el millor que ens pot passar a tots, als ciutadans, al medi ambient, al planeta, etc. Gràcies, Carmina.
1: Gràcies. Adéu.
2: Adéu.
1: Miguel, Carla, que jo vaig a...
2: Clar, que jo tinc que continuar fent cosetes,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, jo també,
2: que
1: fa calor, ara...
2: Fa calor en Xativa avui o no?
1: Avui fa moltíssima calor. Tinguem 31
2: graus. Ah, sí?
1: Bueno, a veure, jo crec que és més la sensació ja de tèrmica que estàs acostumat a tindre, perquè així la setmana passada vam arribar als 45 graus i n'hi va pa morir.
2: Ja, no,
1: però...
2: no en parles.
1: No en parles. I les festes, que també fa calor allí, no?
2: Bona fe de tot. Un dia de pluja, una vesprada de pluja que va fastidiar l'entrada de bandes. Després, clar, un dia de molta calor. El dia de l'entrada va ser fantàstica per el tema de l'oratge. Però bo, un poc de tot hem tingut. Carla, bueno. Gràcies, bonica, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu, Miguel. Adéu.
2: Adéu.

A dos minuts per a la una, acabem esta jornada de l'Oi per Oi. Recordeu que, com tots els dies, estem dient des del divendres passat que fins este divendres el programa sol serà de 12 i 20 a 1 i a partir d'ara escoltareu regional. Tornem després amb programació habitual a les 2 i de 7 amb Fèlix Lluch i ens despedim ara mateixa amb 33 graus des del centre de Xàtiva. És dimarts, és 25 d'agost de 2026. Adeu!